Blai. Ingotza sol butzole, xio xinkiou, xio xinkiou. Ingotza sol butzole, xio xinkiou dunan un tre. Ingotza sol ho trobado, xio delar, xio delar. Ingotza sol ho trobado, xio delar, per farlo poccado. Xio l'ho trobado io pa delar, dunan ui vostro figlieto. Lo prendrem pel domontal, lo farem d'un sac un moc.